Biografia de Tresa Rütter Seli. Las iuas pendan a una dina memia d'ault. Il ruoc es in vieter la fonteuna. Jeu ai urlau culs lufs. De guot e de guot an fatg puots. Mo il crap a teniu la dira.

0: Ilza hits der RTR per ci vossa de davanta eren hits Ariana Grande, la seisa mesa, novitats con Corinna Schmidt.
1: Il militar american a terminat ir saira in secunda onda d'attaches contra l'Iran. Tenor el comando american en las attaches con drones e raquetes sur tot stades drizzades en vers posiziuns militares de l'Iran que periclitesen la navigación en la via de Hormuz. Trina Aktion an den Gronde an las Autoritats Franzoses a Schweizers destui in Rinch der Commerzi d'Armas International. Der La Razia saivni arrestado dis persones, duas de quellas en Svizra. L'Argentina è su qualificata per il final del Campionato Mondiale de Balapé. Il defensor del titel ha guadagnat ir saira al mezzfinal ad Atlanta incontr l'Inghilterra con 2-1. En il final vegni usciet il duel incontr la Spagna.
2: La meteo.
0: Ozan domanga dat il anche degna puspet temporals surtot in til nord scigliò egli durant il des avenz dec bel surtot kunter seira egli dantant puspet a quintar con temporals local er intensiv i resta stitch ante la region da coira dat il ozza temperaturas da fin 30 grads an sur selva 35 e 29 grads ante la nagiadegna ozza si o mazde 35 Cater e Vanciogi Graz.
2: RTR. Mes Radio, mia lingua.

0: Las novitats ter RTR.
1: Demain per notaziuns per Campadis a Jugis, la parahotelleria svizzera registrescha in toc demain giasts l'emprin quartal. Ad autos ibrids dovren savens de pli elettricitat e carburant ca indicia ufficial main. De pli de quals temas ad a Laura dati os en las novitats de las dies. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. La parahotelleria svizzera apre di benavantag marcante main de main giasts l'emprin quartal de quest'on. Cumpreglia con il madem tem de l'on avant e il dumbach de las prenotaziuns sin campadis, abilaziuns e vacanzas, jugis e cemones del CAS se reducides per 6% sin 4,3 milions. Como sunt las novas cifras de l'Uffici Federal de Statistica. Prest 3/4 de las prenotaziuns van latirs sin il conto de giasts svizzers. Ter la sort dels allogis se decide la gronda part dels giasts per abitaziuns de vacanzas. Cun 2,7 milions prenotaziuns an quellas fac ora bun 60% de tot las prenotaziuns. Autos ibrids dovren savens de pli elettricitat e carburant che indicia ufficial main. Comusen recerches de l'EMPA ken venides publiciades oz. Surtut el cergiar regular main, il comportament de cerrar e las caracteristicas del vehicul sco il pais, giogien latirs in rola decisiva. Schinze ci possede in auto ibrid, una charge bec regular main quel, cereste questa persona de facto in auto de carburant pli gref, uscie als autors del studi, ken veni fac per incumbenza del Uffici Federal per l'ambient. Entras al pais supplementar de batterie a motor elettric, posse il consum schizun esser pli out ca quel de din auto convenzional ca va cun benzin. Ils Stadis Uniz an annuncia novs dazis sin raube de la Brasilia. A partir de mesemna valien novs dazis de 25%, adic l'incumenza per il commerci american. Certs produkts ne seien bec pertuciats, per exempel tals, che seien schiars en il Stadis Uniz sco ieli, a gas uer produkts cun ina cedaina de forniziun ortwart delicata. La ragion per ils novs dazis enten noch als Stadis Uniz praktikas de commerci bec feras. Se la Brasilia abolesce quest disavantaggs, vingen als Stadis Uniz pusper prender en avos als dazis. Avant la costa del Myanmar han duas barches de fugitivs fac naufragi. A bord de quelles erien radunt 530 persones, comunicessen l'overdegit de las Nazions Unides ad organizaziuns internacionales per la migraziun. La disgrazia ne saia anc bec confirmada. In saia però preocupa chi haia da blers morts. Las barches duen esser partides de la fin de cercladur del vest del Myanmar. A bord eren surtut Rohingya, la minoritat fugge da violenza en il pais. Ils commembers de la minoritat muslima rischen de pi ons lur vita sin barches bec navigables.
2: La meteo.
1: Oz dominesce Svenzel Sulei, al centro mes di esortot Versaira, e si propo spede quintar con Urizis, localmen er intensivs. I resta, ciao dic, en la radion de cuira dati os fin 30 grads, en sur selva 30-25-29, ed en l'engedina 30-24-28.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: La Giorgia Bonura, was ist ja passiert, die ist, forse weiss just die Vacanze, sie ist ein Spezifik, forse ist du weiss lavorier, sprechst ein Level der Stress, ist nur supportabel. Rekreation trennt alles Uralias, klappt eins der Nuss in Küste Mesura, der Nuss, wo que erotzt, weil es die ist, per Tösch, predilets, der Lied, orde la Szene der Musik in Schweizer, sprechst du rest eins an der Wie, mein Name Tobias Faller, welche weiss mir sehen, Küste Frequenza.